Mau estetici, papagel, papagel estet. Mau m'hem brillat, m'ha fregat, tu n'han set xiquiu. Mau m'ha ruonat, m'ha espalat tu.